0: El derecho a una vivienda digna no debería ser de izquierdas ni de derechas, porque tener una casa no es un lujo ni se debe traficar con ella como un bien de mercado más. El derecho a una vivienda digna es sentido común y una aspiración legítima, porque así no se puede vivir. Esta nueva burbuja ha reventado gracias a unos jóvenes que creíamos anestesiados, Juan Ramón. Y ahora, sí que sí, es turno de la política. Hasta mañana, que tengáis un buen día.
1: Gracias, muy buen día, Eva. 15 minutos para las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
2: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Continuen les mostres de solidaritat amb Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid per un fons voltor. Avui a la baixa, el sindicat de llogateres de Mallorca ha convocat una concentració a Palma davant la plaça de Cort i ahir a Eivissa 200 persones sortiren al carrer per reclamar el dret a l'habitatge. Avui és dilluns, 28 de setembre, Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Laura Ruibal. Dos morts a Eivissa aquest diumenge.
4: El primer, un home paraguaià de 48 anys a causa d'un incendi a l'assentament de Casa Lola, i també un jove de 16 anys ha mort després de xocar la bicicleta que conduïa contra un mur al barri de Casmut.
3: Surt a la tardor, però amb temps de ple estiu.
4: Avui s'espera novament una jornada en calor amb màximes que rondaran els 30 graus a tot l'arxipèlag.
3: I en els esports?
4: Derrota del Mallorca a casa per 0-1 contra l'Almeria, i en ciclisme Enric Mas es retira del Mundial a 80 quilòmetres de la meta.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps inestable amb el pas d'un front. Avui predominarà el cel molt ennuvolat i no es descarten precipitacions febles de forma aïllada. Les temperatures màximes baixen lleugerament, 30 graus a Palma i 28 graus a Mahó, a Eivissa i a Formentera. Bufa vent fluix, augmentant a moderat de llevant. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Ara mateix tenim 25 graus a Formentera, 24 a Mahó, 22 a Eivissa i 21 a Palma. I també volem saber ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Toni Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues continuem en aquestes hores en retencions a l'autopista d'Inca, en sentit Palma, des de Binissalem fins a Santa Maria. També a l'arribada a Sant Cladera hi ha circulació lenta fins a entrar a la via de cintura. Les entrades a Palma des de la carretera de Maracoll, també des de la carretera Vera de Sineu, són algo lentes. A l'autopista de Llucmajor, des d'Espilerí fins a l'aeroport, també hi trobaran retencions, igual que a la via de cintura, que en sentit Andratx trobaran circulació lenta des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Carrera O, i en sentit cap a l'aeroport trobaran retencions ara al túnel de Gènova i també a la zona d'escoles. És tot per al moment. Molt bon dia.
3: Ho dèiem en portada, continuen les mostres de solidaritat amb na Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid per un fons voltor. Avui a la baixa, el sindicat de llogateres de Mallorca ha convocat una concentració a Palma davant Cort, i ahir a Eivissa 200 persones sortien al carrer per reclamar el dret a l'habitatge. Una marxa emmarcada en el conjunt de mobilitzacions a tot Espanya per reclamar als polítics que negociguin i donin suport al decret d'habitatge que pretén aprovar demà el Consell de Ministres.
4: Reclama la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures per aturar els desnonaments o la congelació dels preus, entre d'altres qüestions. Daniel Grandes, el portaveu del Sindicat de Llogateres d'Eivissa.
7: Independientemente de si son mayores o jóvenes o tienen hijos o no, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y no podemos seguir soportando este rentismo desaforado.
4: Avui a les 8 de l'hora baixa s'ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Palma, convocada pel Sindicat de Llogateres, que compta també amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Prèviament, a les 6:30, la coordinadora de l'habitatge de les Balears ha organitzat una assemblea a la plaça d'Espanya.
3: Continuem amb la crònica de successos. A Eivissa, un home de 48 anys ha mort a causa de les ferides causades en un incendi a l'assentament il·legal de Casa Lola. Paula Bendito, bon dia.
8: Bon dia. L'home originari del Paraguai ingressat dissabte en estat crític a Can Misses amb cremades al 90% del cos i moria hores després. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi. L'infrahabitatge on vivia ha quedat totalment calcinat a causa del foc.
3: I també a Eivissa hem de lamentar la mort en un accident d'un menor.
8: Un jove de 16 anys ha mort després de xocar la bicicleta que conduïa contra un mur al barri de Casmut. Ingressava crític a la policlínica del Roser, però no va poder superar la gravetat de les lesions.
3: I avui és previst que reprenguin les classes amb normalitat a l'escola d'hoteleria de la UIB.
8: Això després que dissabte hi hagués un incendi al terrat. No hi va haver cap ferit i es desconeixen encara les causes. Eder García, cap de bombers.
9: Han cremat uns extractors de les pròpies cuines. També hi havia una còpia de material per una reforma que estan fent ara i l'origen de moment el desconeixem. Hi ha diverses hipòtesis, però cap en concret. Les cuines eren noves per estrenar, no hi havia corrent elèctrica. No podem afirmar que sigui culpa de lo típic que creme greixos dins de les cuines. Això segurament no és això.
3: Ja comença la tardor, però tenim temps de ple estiu. Avui s'espera novament una jornada amb calor, amb màximes que rondaran els 30 graus a tot l'arxipèlag. De fet, setembre està sent un mes més calorós del que és habitual.
4: La temperatura màxima mitjana del començament d'aquest mes de setembre és de 4 graus superior a la mitjana màxima històrica i fins i tot supera a la d'agost. José Rodríguez, portaveu de l'EMET a les Balears.
10: 31-32 grados todos los días y por lo tanto pues temperaturas bastante por encima de lo habitual para la época. De hecho llama la atención que la media de las máximas en este septiembre está ligeramente por encima de lo que es habitual para el mes de agosto.
4: Les temperatures altes se mantindran durant bona part d'aquesta setmana, encara que dijous hi podria haver alguna precipitació. El canvi de temps no arribarà però fins al 5 d'octubre.
10: Y hay una señal bastante clara de que a partir del 5 de octubre, en esa semana que comienza el 5 de octubre, tendremos un episodio de precipitaciones importantes.
3: I parlant de la calor, els tècnics instal·ladors adverteixen que ara és el millor moment per planificar la climatització del domicili.
8: I és que són molts, asseguren els que decideixen posar aire condicionat quan la calor ja escanya i això provoca dos efectes contraproduents. Els preus dels aparells són més elevats i no tothom elegeix l'adequat. A banda, des de la patronal han detectat que creix l'intrusisme al sector durant els mesos d'estiu. Pep Maria Rigos, el president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i refrigeració.
11: Aquest caràcter reactiu fa que el client o el demandant vagi a la tenda, compri un equip el que troba a la tenda, el metgeret a vegades, o un equip d'aquests portàtil, i els sistemes que es troba quan ja tenim la calor a sobre són sistemes que a vegades són massa potents, no són adequats, són ineficients i també instal·lats per la persona que trobam.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Per la mar de turisme, els hotels de les Illes fan un primer balanç positiu a un mes de tancar la temporada. Ha estat un any marcat per la incertesa del context internacional que ha impulsat les reserves de darrera hora. A les Pitiüses, els hotelers parlen de contenció en l'arribada de turistes, també en el turisme de luxe, però en aquest cas amb un major rendiment per l'encariment dels preus.
4: Santiago García, gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, assegura que les reserves de darrer minut han arribat per quedar. Molts de turistes han esperat fins al darrer moment per comprar els seus viatges aquest estiu i el mateix està passant al mes de setembre i octubre.
12: Las reservas van un pelín más lentas que otros años. Es algo que ha venido pasando durante todo el verano, por tanto, esperamos pues que, bueno, que se vaya acabando de vender.
4: L'arribada de turistes a les Pitiüses als mesos centrals de la temporada és menor que els darrers anys.
12: Ha habido una contención en el crecimiento. Es verdad que también veníamos de unos años en los que ha habido mucho crecimiento y, si no recuerdo mal, el mes de agosto se cerró en las Pitiüses con una ocupación media de cerca del 91%. Por tanto, són uns datos muy, muy positivos.
4: L'Associació de Turisme de Luxe Essentially també avança un menor nombre de visitants. Jesús Cuartero.
13: Ocupación similar a la del año pasado, con un incremento en las tarifas entre un 3 y un 5%, que también se ve reflejado en el gasto que hacen nuestros huéspedes y lo que parece indicar que vamos a acabar que en una temporada que, teniendo a lo mejor un poquito menos de visitantes, sí que el gasto y el rendimiento va a ser un poquito superior al del año pasado.
4: La temporada s'allargarà com l'any passat fins a final del mes d'octubre i alguns establiments poden mantenir obert fins la segona setmana de novembre.
3: Més coses, la intel·ligència artificial és d'ús creixent pels professionals de les Balears, bona part al sector turístic.
14: Que és un canvi de paradigma, i és un canvi de paradigma com és que no hem vist des de la revolució industrial del segle XIX. Hi haurà altres llocs de feina que probablement pues, no seran tan necessaris i ens sortiran molt més que avui no ens podem imaginar. Això és una realitat.
3: Això és el que explica Jaume Montserrat, president de Turisteca, el clúster público-privat per fomentar la tecnologia al turisme.
8: La intel·ligència artificial ja es presenta al sector. Personalització dels gustos del turista, gestió energètica als hotels, seguretat, distribució de fluxes i destinacions. L'aplicació de la IA estalvia temps i dobbers. El risc, que també n'hi ha, perdre totalment el factor humà, explica Jaume Montserrat.
14: I moltes empreses pues, poden caure en esperany de dir, bueno, pues ho deixem tot a nivell de l'eficiència i a partir d'aquí, en el final, el que tens és un deute de coneixement a mig plaç brutal, no?
8: La cursa empresarial per obtenir models d'IA cada vegada més potents ha encès algunes alarmes. Molts la comparen amb la cursa nuclear de la Guerra Freda. No hi ha consens sobre el nivell de risc per a la humanitat, però la possibilitat que els sistemes autònoms avançats puguin prendre decisions imprevistes és real. Els ciberatacs poden ser devastadors en una societat on els ordinadors controlen els transports, les comunicacions o els bancs.
14: I que s'està produint unes velocitats totalment inassumibles a qualsevol nivell. A partir d'aquí, la regulació jo diria que és imprescindible. I ja és una opinió molt personal, però jo crec que la regulació ja ha de ser. És a dir, o li posar un guardarrails a la IA o serà un problema.
8: Els investigadors i experts demanen regulació.
3: 22.000 persones a les Illes Balears tenen algun tipus de discapacitat auditiva. Ahir es commemora el Dia Mundial de les Persones Sordes.
4: Una jornada on es reivindica l'accés de tothom a uns audífons, uns dispositius necessaris per escoltar i que a partir dels 26 anys no estan finançats. La Fundació ASPAS, una entitat que acompanya persones amb discapacitat auditiva i lluita per la seva plena integració social, demana ajudes econòmiques per universalitzar l'accés als audífons. Andreu Serra n'és el seu director.
15: Penseu que una oscil·lació de preu d'un audiòfon és entre 2.000 i 3.000 euros. Si has de dos audiòfons, pot ser 5.000 o 6.000 euros, que a més no duren tota la vida, que s'han d'anar reposant puntualment. Això, evidentment, és un cost econòmic molt important i a partir dels 26 anys no hi ha cap tipus de prestació per fer front a aquest cost.
3: Temps ara per la informació esportiva.
8: Començàvem parlant de la derrota del Mallorca 0-1 contra l'Almeria ahir a Son Moix. Xisco Díaz, bon dia.
16: Bon dia. Primera derrota com a local del Mallorca aquesta temporada. 0-1 davant la Unió Deportiva Almeria, que es va avançar en el minut 35 gràcies a un gol de Miguel de la Fuente. Va aprofitar un mal rebuig d'Arnau Tenas després d'un llançament d'una falta. El Mallorca no va jugar bé, especialment a la segona part, però va disposar de diverses ocasions, incloent un llançament al pal de Pablo Torres, com a mínim per haver tret un empat. El Mallorca que experimenta aquesta derrota, que li suposa més la lesió de dos jugadors, d'Antonio Roca amb problemes musculars i de Manu Morlanes amb un esquinç en el turmell.
8: El tècnic Luis García insistia en roda de premsa que els seus havien fet una bona primera part, però pagaren cares les errades.
17: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle se han puesto por delante, ¿no?
8: I en ciclisme, Enric Mas es retirà ahir del Mundial de Ciclisme, abandonà la prova en línia 80 quilòmetres de la meta en quedar sense forces. El mallorquí era un dels favorits per pujar al podi després de guanyar la Vuelta.
3: I quan són les 7:58, és moment de repassar les portades dels diaris. A Eivissa, els dos principals diaris duen el mateix titular en portada. Diari Eivissa destaca foc mortal en un assentament de barraques i el periòdic Eivissa diu que un mort en un incendi a Casalola. L'última hora, per la seva banda, destaca que Balears ha perdut el control de prop de 14.000 pisos protegits i deixa la fotografia portada per la derrota del Mallorca a casa contra l'Almeria. El diari de Mallorca, per la seva banda, posa en a la fotografia de portada, li dona a la segona fira del Variat i assegura que l'arribada de turistes continua a l'alça, tot i el discurs de contenció del govern. També destaca que el Medi Ambient dona el vistiplau a un parc solar de 5 hectàrees junt a l'urbanització de Galatzó. Finalment, el diari de Menorca destaca que la manca de pluges allarga les restriccions d'aigua amb la tardor ja començada. Els municipis no donen data encara per relaxar les medides, afegeix al diari, i que també destaca que els hotels que més s'han omplert aquest any són els més cars, amb una dada que ofereix que és el 89% de mitjana que s'ha assolit a l'illa al mes d'agost. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació a Ràdio 5 d'aquí just una hora, quan falti un quart per les 9.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és l'1:30. Els moviments de defensa del dret de l'habitatge es mobilitzen en el marc del malestar general per

0: Tècnic us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Aina Escandell. Sant Josep reclama més recursos per combatre casos com el de Casa Lola.
1: La polèmica finca acull actualment un assentament il·legal on hi viurien més de 150 persones. Ahir va morir un dels seus habitants per les cremades que es va fer després que s'incendiàs la tenda de campanya on vivia. El bala del municipi Vicent Roig assegura que fa el que pot per posar fi a aquestes pràctiques i no descarta embargar la finca.
2: Si d'algo sap, és de toretjar les administracions amb alguns canvis de titularitat, amb alguns canvis de societat. El procés administratiu està en marxa i el que tenim molt clar és que si hi ha que embargar, embargarem i si no, executarem. És a dir, això ho tenim molt clar. El que haguem de fer, ho farem.
0: Cau el consum de drogues a Eivissa, però preocupa el gas del Riure.
1: Per primera vegada, el consum d'òxid nitrós apareix en l'enquesta anual que elabora el Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives. El Consell d'Eivissa subratlla que es tracta d'un consum encara molt reduït, però que estaran vigilants per treballar la prevenció.
0: Balanç desigual de la campanya d'estiu al comerç.
1: Només el 25% dels establiments encastats per Pimeco assegura haver incrementat les vendes i un 40% assegura haver-les mantingut com l'any passat. Els qui més han davallat les vendes solen ser els que estan lluny de les zones més turístiques. Carolina Domingos, la presidenta de Pimeco.
3: Hem viscut una campanya amb una evolució desigual. Hi ha establiments que han augmentat les vendes, altres que les han mantingudes i altres que han detectat una reducció bastant significativa de l'activitat. Però també hi ha un missatge positiu. El petit comerç continua demostrant capacitat d'adaptació, cercant noves fórmules per connectar amb els clients i mantenir un paper essencial dins de la vida dels nostres municipis.
0: Palma es prepara per dir adéu a les galetes amb cavalls.
1: L'any que ve podrien entrar en funcionament els primers models elèctrics. Manca el vistiplau de l'Ajuntament, però el prototip ja ha estat presentat avui. Els conductors demanen ajudes per poder fer front a la despesa que hauran d'assumir, ja que el preu dels nous carruatges arriba als 45.000 euros. Venancio Vargas és el portaveu del col·lectiu.
4: Actualmente somos más de la mitad que queremos cambiar siempre y cuando, claro, que entren en nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, si queremos cambiar 18, pero no los 18 pueden permitirse pagar el vehículo. Pero sí que es verdad que será una transición, porque yo imagino que se hará muy poco a poco si no hay ningún tipo de subvención ni ayuda, porque es mucho dinero.
0: I en els esports?
1: Primera derrota del Mallorca som mos per 0-1 contra l'Almeria, un partit en què els vermells demostraren una bona versió de primera part. El gol arriba al minut 35 després d'una errada del porter Arnau Tenas i a la segona part no pogueren superar la solidesa del rival. A més, Morlanes i Antonio Roca varen haver d'abandonar el terreny de joc per lesió. L'entrenador Luis García posa, però, en valor l'esforç de l'equip.
5: No tenemos que darle más importancia que esa, que quedarnos con muchas cosas positivas que se han hecho, seguir ese camino, mejorar las cosas que son menos buenas y que queremos que pasen menos, pero sobre todo, vuelvo a repetir, orgulloso del esfuerzo de los jugadores. Han dejado absolutamente todo para tratar de sumar hoy, para tratar de ganar el partido.
0: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat en general a les Balears, sense descartar-se alguna precipitació feble, ocasional i aïllada. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes amb pocs canvis s'esperen valors màxims de 30 graus a Palma, 28 a Maó, Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, entre fluix i moderat bufarà de component est. Demà continua el temps inestable amb cel ennuvolat i baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional, tendint a la tarda a més predomini del cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, seran màximes de 30 graus a Palma i Eivissa, 29 a Maó, 28 de màxima a Formentera. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 23 graus a Maó, 22 a Formentera, 21 graus a Eivissa de mínima, 20 a Palma. El vent bufarà demà de component est també, entre fluix i moderat, girant durant el matí a vent de l'oest i del sud-oest a les Pitiuses i vent del sud i del sud-oest a Mallorca i Menorca. És una informació d'EMET.
0: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Mentrestant, us deixem en punt de penal.
7: Punt de penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.
8: Va, Bon dia, això és Punt de Penal, el programa esportiu de Ràdio Nacional a les Illes Balears. En el programa d'avui repassarem l'actualitat del cap de setmana. Parlarem del Mallorca, que ha patit la primera derrota del curs de Somos. També de l'U d'Eivissa, que ha perdut novament aquesta jornada. En bàsquet, hem tingut derbi palmesà per encetar la Lliga, la primera FEB, que ha guanyat el Palmer i perdut el Figui,

0: I el bàsquet Menorca ha debutat també amb derrota en aquesta primera jornada. Parlarem de ciclisme, comptarem amb l'abandonament d'Enric Mas al Mundial de Montreal, on també hi ha competit Mavi García. Això i molt més avui a Punt de Penal, que ho feim amb Enrique Mas. Bon dia.
1: Molt bon dia, Paula.
0: Un altre dia, Enrique Mas, parlant d'Enric Mas.
1: És meravellós. No tan meravellós com el cap de setmana dels esportistes balears, perquè no ha estat... Com esperaven, no només pel Mundial de Ciclisme, sinó també per equips de futbol o de bàsquet, que només ha guanyat el derbi pel Mesà, que segur que guanyava algú,
0: clar.
1: Evidentment,
0: parlant de bàsquet. Exacte.
1: Però bueno, parlarem de tot.
0: Tot una comentam, ara començam amb futbol. I en futbol hem de comentar la derrota del Mallorca, primera de la temporada a casa contra l'Almeria. Primer gol a més que li han fet Arnau Tenas a Son Moix. Abans de comentar el partit, Enrique, anem a escoltar la crònica amb Xisco Díaz. Xisco, bon dia.
2: Bon dia. El primer gol rebut a casa ha suposat la primera derrota del Mallorca com a local. El caduny de temporada, 0-1 davant la Unió Deportiva Almeria, que va treure molt de profit pràcticament a l'únic remat entre els tres pals que va aconseguir durant tot el partit, el de Miguel de la Fuente, en el minut 35, que avançava el conjunt visitant després d'aprofitar-se d'un mal rebuig d'Arnau Tenas en el llançament d'una falta. Probablement el Mallorca va mereixer qualque cosa de més, va disposar de diverses ocasions, sobretot un llançament al pal de Pablo Torre a la primera meitat i també una bona rematada de cap al servei d'un córner per part de John Chetauja a la segona, però no va poder aprofitar aquestes aproximacions a l'àrea i s'endú, com dèiem, aquesta derrota que dificulta que el conjunt de Luis García pugui seguir intentant ficar-se almenys en zona d'ascens directe. A més, la derrota va tenir dues altres males notícies en forma de lesions, problemes musculars per Antonio Roca i un esquinç en el turmell de Manu Morlanes, totes dues a la primera meitat. Recordem, el pròxim compromís de Lliga serà diumenge a les 9 a Montilivi contra el Girona.
0: El Mallorca va tenir ocasions, sobretot a la primera part, i al final del partit potser se mereixia més, però després també va deixar una altra vegada una mala imatge en alguns moments, que pareixia que no tenia idees, no?, per atacar l'Almeria.
1: Sí, Andrés Fernández va ser l'MVP segons la Lliga del partit, i això parla molt bé també del partit que va fer el Mallorca a l'atac. Només va faltar el gol, no va arribar en els darrers minuts per una aturada meravellosa d'Andrés Fernández, d'una rematada de cap de John Chetauja al minut 91, i varen tindre moltes ocasions, i és vera que n'hi ha aspectes a destacar. No ha estat el pitjor partit del Mallorca en tota la temporada. Hem vist versions...
0: Hem vist pitjors.
1: Pitjors versions del Mallorca de Luis García, però ha de millorar, tot i les bones sensacions de la primera part. No va ser un partit per a mereixer perdre, però tampoc per a mereixer guanyar, jo crec.
0: No sé si consolo això de que hem vist pitjors coses per als mallorquinistes,
1: bueno.
0: Però en qualsevol cas, el tècnic també deia que havien merescut més, i en roda de premsa deia que estava orgullós del que havia vist del seu equip. Escoltam Luis García.
3: No tenemos que darle más importancia que esa, que quedarnos con muchas cosas positivas que se han hecho, seguir ese camino, mejorar las cosas que son menos buenas y que queremos que pasen menos, pero sobre todo, vuelvo a repetir, orgulloso del esfuerzo de los jugadores. Han dejado absolutamente todo para tratar de sumar hoy, para tratar de ganar el partido.
0: En qualsevol cas, també era el primer rival d'entitat al qual s'enfrontava el Mallorca, i no l'han pogut guanyar. Hi havia molta expectació al voltant d'aquest partit, dos dels favorits per ascendir a primera divisió, i el Mallorca no aconsegueix la victòria. Què penses? Són només 3 punts o és una cosa determinada?
1: És el començament del turmalet de la primera prova de foc del Mallorca a la Lliga. Crec que ha estat lluny de la versió que esperàvem, segurament. I parlant de l'equip, jo crec que vam veure un Mallorca amb una manca de verticalitat a la segona part, en els darrers minuts, quan necessitaves posar centres només a pilota parada. Àlex Sala aportava aquesta necessitat que en tenia l'equip, i crec que això, que vam mancar d'altres alternatives, un lloc més vistós en la primera prova de foc del Mallorca a la temporada.
0: I novament els extrems no varen estar encertats.
1: No.
0: Josep Sardà, que va sortir per Antonio Roca. Després Lisso tampoc bastant encertat, sí. Sí. I novament hem de parlar d'un partit dolent per part dels extrems, que no acaben
1: Sí, perquè Roca va tindre la millor ocasió del partit, jo crec, perquè l'aturada d'Andrés Fernández no és de mèrit. La pilota va completament al cos del porter de l'Almeria. I crec que és això, que és una posició on esperàvem molt de Lubombo, que no va estar per partits internacionals, de Lisso, que ve de jugar a primera divisió i de fer-ho bé amb un Getafe que va acabar en jocs d'Europa.
0: Josep
1: Cerdà arribava
0: des
1: de l'Andorra. Són moltes coses que... I també, bueno, anem a sentir també a Arnau Puigmal, que és un jugador de banda, que ha estat ocupant més la posició de lateral, que també va debutar Alberto Moreno, però bueno, que no veurem moltes ocasions d'aquestes posicions.
0: Sí, tot una escolta amb Arnau Puigmal. Abans anem a escoltar Luis García, que deia que sí, que era un partit molt important, però que encara està començat, que no s'ha d'esprintar.
4: Si te gusta un poco el ciclismo, yo no veo a nadie sprintar desde el kilómetro 7. Creo que queda una barbaridad. Una barbaridad. Seguramente el que sprinta en el kilómetro 7, a lo mejor en el 20 no le da. Esto es larguísimo. Evidentemente, cuanto más puntos sumes, pues mucho mejor, pero vuelvo a lo de siempre, equilibrio.
0: I anem a escoltar a Arnau Puigmal, que deia que havia faltat el darrer pas, el darrer toc, la darrera jugada per aconseguir el gol.
5: Hemos tenido alguna ocasión que otra, pero bueno, ha faltado quizás meter el pie. Yo personalmente creo que nos ha faltado quizás ir un poco más al espacio, un poco más de amplitud. Pero bueno, ya te digo, lo importante es tenerlas y nosotros creo que las hemos tenido.
0: Per la mare de Primera Federació, Enrique.
1: Sí, perquè l'Eivissa va patir una nova derrota contra el Saragossa divendres per 2-0. L'equip només ha sumat 6 punts de 15, que és un poc curt. Els pitiusos arrencàvem amb l'objectiu de lluitar per l'ascens, però de moment està mostrant més carències que mèrits en el seu joc. Escoltem el tècnic Raúl Giona.
6: Que esto es de cada día, no es lo que tú pienses que puedes llegar a ser o lo que hayas podido hacer, sino les cuenta lo que estemos haciendo hasta el momento, y está claro que estamos en déficit porque no hemos sacado los partidos y no estamos contentos con los puntos que llevamos porque no estamos haciendo las cosas bien.
0: I diumenge afronten una sortida complicada.
1: Sí, perquè s'enfronten el líder, el Villarreal B, que encara no ha perdut cap partit, només n'ha empatat un, i en canvi els Vitius suma la seva segona derrota consecutiva i no ha guanyat cap partit fora de casa encara.
0: I a segona federació?
1: Pues l'Atlètic Balears no ha començat gaire bé esta temporada. Nou empat aquesta jornada, 1-1 contra el Cieza. El Poblense suma la seva primera victòria, 1-0 contra el València Mestalla. I el Mallorca B ha perdut 2-0 contra la Nucía. I la penya esportiva, que és Coer, va perdre també per 2-0 a casa contra el Reial Murcia Imperial.
0: I per la mare de bàsquet, i ho feim amb Jordi Tomàs. Bon dia, Jordi.
7: Què tal? Bon dia. Teníem ganes ja que comencés la temporada de bàsquet per als principals equips de les Illes Balears, i el Manco, Primera Federació, ara ho contarem, ho ha fet.
0: Sí, aquest cap de setmana hem encetat la Lliga en aquesta primera FEB. El Palmer, el Figui i el Menorca són els tres equips de les Illes que disputen aquesta categoria. I en aquesta primera jornada, Jordi, hem tingut resultats ajustadíssims.
7: Així ha estat, i jo diria que amb un nivell de bàsquet molt per sobre del que preveiem. Teníem un derbi, ja n'havíem parlat d'ell, Somos s'enfrontaven el Palmer i el Fuitbui. Curiosament, havien acabat la temporada enfrontant-se i començaven aquesta nova temporada, aquest nou curs, enfrontant-se a Somos. El Palmer va guanyar 95-94, molt just, ara ho contarem. I l'altre equip de les Balears, el Bàsquet Menorca, va perdre a la pista de l'Alea Cantàbria, Torrelavega, també només d'un punt, 69-68.
0: Començàvem, Jordi, comentant un poc aquest derbi. Tu hi vares anar, hi vares ser a Somos. Va ser un partit d'infart, no?, com una cistella. El darrer segon ho va canviar tot, li va donar la victòria al Palmer.
7: Sí, la veritat que jo diria que va ser un partidàs, perquè va ser un partit molt vibrant, amb moltes cistelles, amb molta qualitat, amb dos equips que, recordam, acaben d'arrencar motors, sobretot el Fibui, que ha tingut molt poc temps per fer la pretemporada, i vam veure com lluitaven de valent. O sigui, un derbi, el que podem dir un derbi de veres. Pareixia que el Palmer arribava millor. De fet, amb dos equips s'havien enfrontat al Trofeu Beon i el Palmer havia guanyat. Però el Figui segueix mantenint aquest esperit, aquest cor, aquesta força, aquesta eina i aquest coratge que ja va demostrar temporades passades. En principi és un equip amb manco pressupost, dels més humils de la categoria, però en cap moment li va perdre sa cara el partit. I sempre va estar com a 10 punts de distància del Palmer, fins i tot va arribar a estar a 18 punts, però va demostrar que s'arrapava el partit, que s'agafava, i amb jugadors importants, com els vàrem veure, en Dordé Simeunovic i en Jaume Lobo, que varen ser els màxims anotadors, doncs va estar fins en el final. De fet, va posar contra les cordes el Palmer. El Palmer s'arriba a anar de 18 punts al tercer quart, i a base de fe i de confiança el Figui es va mantenir i li va donar la volta al marcador, un darrer quart que va ficar 28 punts l'equip d'Àlex Forment, i no quedaven ni 30 segons i estava 4 punts amunt el Figui. Però al final el Palmer, i amb dues jugades molt bones del seu base, un nord-americà que va aconseguir un triple i després una cistella a falta de 3 dècimes que va decantar el partit per el Palmer, però vaja, se'l van dur de miracle.
0: Anem a escoltar el que deien els entrenadors després d'aquest partit en roda de premsa. Començàvem amb Íñigo Núñez, que és l'entrenador del Palmer.
8: En ese cara o cruz, cuando peor se nos había puesto, pues con 4 abajo, una pérdida ahí quedando 1:10, pues hemos sido capaces de sacarlo. Eso dice bastante del carácter del equipo. Pero bueno, creo que en el otro lado de la balanza dice muchas cosas de muchas cosas, valga la redundancia, que tenemos que mejorar para ser un equipo infinitamente más consistente, infinitamente más regular.
0: I Àlex Formento és l'entrenador del Fiwi, que insistia molt en que estava molt satisfet amb el que havia fet el seu equip. Ho comentaves, no, Jordi? És l'equip... El Palmer és més fort, no? Ha fet un millor mercat. No volia dir que és a priori un equip més fluix, però era l'equip petit.
7: En principi, Palmer té més pressupost i el Figui li toca patir al llarg de la temporada.
0: Però això va fer un bon partit i van patir un poc les errades ofensives i també defensives. O el manco, això és lo que deia el tècnic.
9: Al final te ganan con un canastón a falta de 0.7, que es un canastón. Hay que felicitarle, es un canastón. Y nosotros en la segunda parte, hacemos una gran segunda parte, el último cuarto metemos 28 puntos, pero es que en el tercer cuarto fallamos 5 triples solos. Hemos sido capaces de generar tiros de altísima calidad y ese es el camino porque de eso se trata, de generar tiros de alta eficiencia e intentar pues ir corrigiendo las cosas que nos han penalizado defensivamente.
7: Doncs l'escoltàvem, no? Els dos entrenadors, que són dos entrenadors nous. Íñigo Núñez, que és el que du ara els estreps del Palmer, i n'Àlex Formento, que és un tècnic que ve de Girona, havia estat amb Marc Gasol, posant en marxa el projecte de bàsquet en aquesta ciutat, i ara doncs té el repte del manco mantenir la categoria amb el Fuipi.
0: I també hem de comentar la primera jornada de Lliga del Bàsquet Menorca. Va començar amb una derrota, però també va ser un partit ajustadíssim. Va perdre per 69-68 a la pista del Torrelavega.
7: Sí, a veure, del Menorca hem de dir que encara està pendent de que s'incorporin dos jugadors. Va fer un fitxatge de darrera hora, com és Natencia, i va funcionar. La veritat que Natencia va ser el màxim encistellador de l'equip, amb 18 punts, 3 de 3 en tir de 2, molt de tir lliures, al final li van fer moltes faltes, va ficar 9 de 10 des del tir lliure, i el bàsquet Menorca es va aguantar molt bé a la pista del Torrelavega de la Lega Cantàbria. Va perdre tan sols d'un punt i els quarts, doncs, molt ajustats tots. Tenia possibilitats de guanyar aquest primer partit, però al final els de Javi Zamora, doncs, van perdre per un punt, o sigui que tenim una primera jornada on han perdut dos equips de les Balears, ja han perdut Figui i Bàsquet Menorca.
0: Anem a sentir el tècnic del Bàsquet Menorca, Javi Zamora.
10: Los físicos, la actitud, la intensidad, la energía se ha impuesto un poco a la parte ofensiva, pero bueno, creo que los dos equipos y todos los jugadores han dado un buen espectáculo de lucha, de intentar pelear cada balón como si fuese el último, y creo que ha sido un gran partido.
0: Ara tornem a tenir lliga aquest cap de setmana. Jordi, quins són els pròxims rivals dels equips de les Illes de la Primera FEB?
7: Sí, doncs es dona la particularitat de que el Palmer jugarà a Sevilla contra el Cajasol, l'insòlac Caja 87, i allà s'enfrontaran contra en Juan Ignacio Díaz de Acharán, antic entrenador del Palmer. O sigui que serà un partit interessant veure què fa el Palmer i veure el Cajasol, que... vull dir l'insolac Caja 87 de Sevilla, a veure com va. L'equip de Juani ve de perdre 65-78, o sigui que té una derrota. A veure com els hi va contra l'equip de Íñigo Núñez. Després també haurem d'estar pendents del Figui. El Figui rep a la Lega Cantàbria, o sigui que s'enfrontarà contra el rival que acaba de deixar el Menorca.
0: I també te volia demanar, Jordi, que podem esperar d'aquesta temporada? Encara és molt pres, només els han vist jugar un partit, però deies, el Figui fa pinta que tornarà a patir. La temporada passada va acabar, no sé si darrer va ser el Palmer, després el Figui, i el Menorca va aconseguir jugar playoff. No sé si se m'entendran, si el Palmer pot evitar un poc aquesta zona de descens.
7: A veure, periodistes i premsa especialitzada diu que aquests tres equips són candidats a patir, els tres. Jo considero que Palmer s'ha reforçat molt bé, i ara parlàvem dels tres americans, en Brito, en Demo i Hodge, i jo crec que en principi no patirà. Ara, el Figui i el Menorca ho passaran pillor, dit en bon mallorquí. El Menorca, a més, ha tingut un problema. Li falten dos jugadors encara. La Fundació Èstia es va desvincular, amb el qual també han tingut problemes econòmics, i és un equip que encara està a mig fer.
0: I doncs, moltes gràcies, Jordi.
7: A vosaltres.
0: Això pel que fa a la Primera FEB, però en una categoria superior i femenina, la Primera Divisió. Enguany tenim un equip de les Illes, l'Azul Marino, en set a la Lliga aquest cap de setmana. Són molts contra el València Bàsquet. Per parlar d'aquest esperat debut, ja ens escolta una de les capitanes de l'equip, Maria Espanya. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Ja ha arribat el moment. Dissabte a les 6:30 debutau a la Lliga Endesa contra ni més ni manco que l'equip campió de la temporada passada, el València Bàsquet. Com afrontau el partit?
11: Bueno, l'afrontem amb moltes ganes, no? I mirant-nos més en altres, a lo millor, no? que en el rival, no? És veritat que l'hem d'estudiar, però bueno, estem centrades també en altres, creiem en el nostre equip i intentarem fer tot el possible per endur-nos la victòria.
0: Quines són ara mateix les sensacions que deixa la pretemporada? La vareu tancar contra l'Estudiantes amb derrota, però el partit d'abans vareu guanyar contra el Saragossa, que és el subcampió d'aquesta Lliga Endesa.
11: Sí, bueno, pues com una pretemporada, no? Al final, dins la pretemporada hi ha molt de factors que sobretot es conèixer-nos, no? I poder tenir errors que després a la Lliga pues, han d'intentar minimitzar-los, no? Però, bueno, contentes, fent grup i seguint fent bona feina juntes.
0: Clar, perquè ara mateix hi ha moltes cares noves. El club ha fet un esforç per dues jugadores que se suposa que seran clau durant aquesta temporada. Parlo, per exemple, d'internacionals com Halima Dembélé o Kayla Alexander. En quin punt estàu com a equip? Entenc que encara és pres, però amb totes aquestes noves jugadores, com està l'equip de conformat?
11: Bueno, al final són jugadores, totes, que ja tenen un recorregut gran, que han jugat a lligues potents i que saben adaptar-se ràpid a les situacions, no? Tastes de gesta i obrim les portes a tothom i les que venen saben que s'han d'adaptar i faran tot el possible per adaptar-se i conèixer-nos el abans possible per poder treure el màxim rendiment en els principis de temporada.
0: Tu també coneixes la categoria. Què creus que és important?
11: Bueno, pues que siguem un equip fort, no? Que quan venguin les victòries ho celebrem, no? Però que quan venguin les derrotes pues que estiguen juntes i ja pensem en el següent partit i no mos venguem a baix, no? Al final els grups, els equips i les persones som realistes i sabem que això és l'esport i una vegada se guanya i altres depèn, no? Però bueno, lo important és fer feina totes les setmanes i estar juntes.
0: I amb quin objectiu arribau a la primera divisió del bàsquet?
11: Bueno, pues el primer objectiu que el que no volem és baixar, no? Volem quedar-nos a la Lliga Femenina Endesa i després dins de la Lliga Femenina Endesa pues, tenir el màxim recorregut possible. Si ens podem classificar per Copa de la Reina pues, seria una passada i després pues, anem a mirar com va la temporada, no? Per marcar diferents objectius, depèn de com vagi la temporada, no? Però també pues, si se pot entrar a playoff i tot el que puguem estar i tocar, volem estar.
0: Més enllà de tota la part esportiva, entenc que el debut dissabte a casa vos fa moltíssima il·lusió, sobretot a les que sou d'aquí.
11: Sí, moltes ganes, la veritat, sobretot de poder tornar a viure la primera divisió femenina aquí a Mallorca, que tothom ho pugui disfrutar, que ho senti seu, no? I pugui conèixer totes les companyes i tinguem una temporada increïble.
0: I de la Maria Espanya, capitana de l'Azul Marino, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: I per la mare de ciclisme, hi va acabar el Mundial de Montreal amb la prova en línia masculina. Hi havia molta expectació amb Enric Mas, arribava després de guanyar la Vuelta, i també hi va ser Mavi García, que l'any passat va fer bronze.
1: Sí, perquè la prova masculina en línia es va disputar ahir, el ciclista mallorquí va patir els esforços fets per guanyar la Vuelta, es va retirar a 80 quilòmetres de la meta en quedar sense forces, per entendre un poc com arribava Enric. Aquestes són les declaracions que feia l'artanenc dissabte, un dia abans de competir.
12: Lo que sí que esta semana he estado reventado, he estado intentando recuperar, intentando dormir todo lo que podía, pero bueno, ojalá haya hecho lo suficiente y el domingo pues me note bien.
0: I dissabte, un dia abans, es disputà la prova femenina.
1: I Mavi García va estar lluny de la tercera posició de l'any passat. Es va topar amb la caiguda que l'alentí el ritme i finalment creuà la meta la 26.
13: Sí, a ver, yo ya lo estaba viendo, ¿no? Estaba gastando muchísimo. De hecho, cuando he llegado al pelotón, que tenía una compañera de equipo, dice, no sé cómo has hecho para llegar, porque aquí estamos sufriendo un montón. No era cosa de que estuvieran yendo muy despacio. Entonces, el esfuerzo ha sido muy grande y al final, pues eso, cuando ya estaba en el grupo, le he dicho ya a Mireia, digo, yo he gastado ya muchísimo, me siento ya que no, creo que no voy a poder responder y bueno, he hecho lo que he podido.
0: I ara ja només ens queda parlar de tennis perquè Jaume Munà ha jugat avui a Tòquio.
1: Sí, ha debutat amb victòria. És un torneig ATP 500 i era un partit classificatori. El de Santanyí ha superat Marcos Girón en 300. El seu rival dels Estats Units ocupava la posició 85 i ara Munà ha de disputar un segon partit per accedir a la primera ronda. Serà demà contra Alexander Kovacevic, 79 al rànquing ATP.
0: I dic que només ens queda parlar de tennis, però també hem de fer un petit apunt de futbol sala, Enrique.
1: Sí, perquè l'Illes Balear Palma Futsal es manté invicte en la Lliga. Va guanyar divendres el Xota Magna, equip de Pamplona, per 2-7. Tercera victòria consecutiva. Divendres s'enfronten el Peñíscola. Els d'Antonio Badillo són primers, empatats només amb el Jaén.
0: I ho deixem aquí. Fins aquí, punt de penal. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: Suenan justo ahora las campanas aquí en la Puerta del Sol, en el epicentro de la protesta por la vivienda, donde se están preparando nuevas pancartas contra el rentismo, contra el capital, por la lucha de clases, mientras aquí los portavoces del sindicato de inquilinos siguen masticando las intenciones del gobierno de cara al decreto que saldrá mañana del Consejo de Ministros. Todo ahora mismo bajo negociación. Empiezan a caer gotas de lluvia aquí en la Puerta del Sol. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Y hay líneas generales sobre ese decreto, protección ante los desahucios para evitar casos como el de Mari Carmen, es el primer punto, pero es algo difuso cómo se hace eso. Otros que no se sabe cómo se van a especificar, prohibir la compra especulativa de los fondos buitre, casi nada, y una serie de bonificaciones fiscales con las que alentar a los propietarios a bajar los precios o a mantenerlos. Vamos sobre los detalles de esas líneas, de lo que es un borrador y de lo que hemos investigado en Radio Nacional. Blanca Pascual, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues sí, la prohibición de que los llamados fondos buitres compren de forma masiva inmuebles con fines especulativos es lo más llamativo. Un asunto que ya se descartó en julio por las dudas que generaba su encaje legal. El decreto aumentará la protección de las personas vulnerables en el caso de los desahucios e incluye la estabilización de los contratos de alquiler frente a subidas abusivas. Y aquí se pone el foco en las comunidades que no aplican la ley de vivienda y que, por lo tanto, no cuentan con tope de precios de zonas tensionadas, así como para las renovaciones de contratos en general. Se recuperan las bonificaciones fiscales para comprar la primera vivienda que desapareció en 2013, pero limitada a jóvenes sin ahorros. Regula también el alquiler de temporada y habitaciones, que quedó fuera de la ley de 2023, para luchar contra el fraude, y recoge el incremento del IVA a los pisos turísticos hasta el 21%. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, es optimista.
3: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso, y para eso estamos trabajando, porque de nuevo creo que es lo que nos piden los ciudadanos.
2: Y el texto en el que trabaja el gobierno, claro, mantiene las desgravaciones fiscales para inquilinos y caseros y abaratan el alquiler y el blindaje de la vivienda protegida con la bajada del IVA para su construcción.
0: Y es lo que está pasando a pocos metros de aquí, a pocos metros de la Puerta del Sol, de este kilómetro cero, el Congreso de los Diputados. Es ahí donde el gobierno tiene que buscar apoyo para que este decreto no dure lo que el anterior y para que no se estrene muerto el martes. Ese borrador está abierto a los grupos, a modificaciones, a mover los puntos clave. El problema es que hay lugares, líneas rojas, que si se cruzan hacen saltar la mayoría que garantiza Junts y el PNV. Sumar insiste en que el acuerdo, Rosa Carreño, buenas tardes, está lejos.
4: Buenas tardes, Ila. La izquierda presiona a esta hora al PSOE para que ese decreto esté a la altura de lo que están pidiendo los ciudadanos en la calle. Sumar avisa a sus socios de lo que ahora mismo está sobre la mesa es insuficiente. Mónica García.
5: La regulación de la fiscalidad no ha funcionado, la construcción de vivienda no ha funcionado. Lo que ahora necesitamos son medidas valientes y medidas que sean ambiciosas, que pongan coto a la especulación.
4: Representantes de Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra y BNG se han citado esta mañana en el Gregorio Marañón, donde está ingresada Mari Carmen. Exigen que el gobierno vaya más allá, que se incluya, entre otras cosas, la congelación de los alquileres durante 2 años, la renovación automática de los contratos o la regulación de los de temporada. Podemos pide al gobierno que no traiga un parche y que no incluya la reforma de la ley del suelo. Pablo Fernández.
6: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
4: Junts avisa a la izquierda de que es compatible luchar contra los fondos buitre y beneficiar, proteger al pequeño propietario, y que todos tienen que ceder, que hay que salir de la trinchera. Josep Rius.
7: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinchera.
4: En la misma línea, el PNV, que ve bastante bien lo planteado por el gobierno y pide a otros grupos que se dejen de maximalismos.
0: Y el Partido Popular instalado en el no, los populares culpando al presidente de la crisis de la vivienda, sugieren que la acampada de Sol se traslade a la Moncloa. Núñez Feijóo, ante la Junta Directiva Nacional, dice que el gobierno agita las calles, que exprime a los trabajadores y que, dice literalmente, ha trincado lo más grande, alusiones a la expareja del exministro Ábalos.
8: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema, queridos amigos. 8 años perdidos.
0: Y choque también a cuenta de la propia acampada de Sol donde nos encontramos. Comunidad y Ayuntamiento piden al gobierno que desaloje a estos manifestantes. El alcalde Martínez Almeida avisa de que estudian medidas si el delegado no responde. Francisco Martín lamenta que no se quejen ante un problema el de la vivienda que no han querido atajar.
9: Alguien piensa que si están enfrente del Palacio de la Moncloa, que también es espacio público, o enfrente de la sede del Partido Socialista en Ferroz, que también es espacio público, el delegado no hubiera acudido corriendo a levantar esas acampadas.
10: Parece hasta obsceno escuchar algo así del alcalde de Madrid en este contexto. Alguien que se ha jactado de no hacer absolutamente nada en materia de vivienda.
0: Por cierto, que sobre el desahucio, el futuro de Mari Carmen Almeida ha avanzado, que hoy a las 4 se reúnen las partes. La abogada de Mari Carmen urba gestión con la mediación del ayuntamiento para tratar de llegar a un acuerdo sobre su casa. Y aquí la imagen en la Puerta del Sol sigue siendo pues que nadie se mueve, pese a que el tiempo empieza a no acompañar. Se siguen montando tiendas de campaña, una auténtica marea humana, entre tanto pendientes de la valoración del sindicato de inquilinas al decreto. Elena Nieva, hola de nuevo.
11: Hola de nuevo, sí, bueno, acaba de producirse ese canutazo, acaba de empezar para valorar ese posicionamiento de todos los partidos a la izquierda del Partido Socialista y avanzar así ese posicionamiento, decimos, del decreto Mari Carmen y qué puntos contempla. De momento están interviniendo, vamos a ver si podemos enterarnos de algo más de lo que están contando y todo en ese campamento improvisado en la Puerta del Sol, como decías, ocupado prácticamente en su totalidad, 350 tiendas de campaña y más de 1.000 personas que se han querido sumar a esta concentración para que no haya ni un solo caso más como el de Mari Carmen. Vamos a escucharlo.
12: Sí, no, vamos a escucharlo. A encontrarme el mar de tiendas que nos hemos encontrado, la verdad. Pero un sentimiento de unidad es lo que se ve y yo qué sé, sobre todo ganas de cambiar las cosas.
13: Aunque esto está programado hasta el martes, es muy probable que siga para largo.
14: En menos de 24 horas se pasó de haber como 30 tiendas en la plaza a estar como todo llenísimo. O sea, yo estaba flipando.
11: Un campamento que, como estamos escuchando, va a continuar, que de momento va para largo. Y vamos a ver si podemos enterarnos de lo que está diciendo el sindicato de inquilinas.
0: Gracias, luego lo escuchamos y siguen aquí los gritos de la vivienda es un derecho, el decreto de la vivienda, gran foco del día, Rosa Perarnau, pero hay más cosas. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Carlos. Empezamos por la crisis en Ceuta que deja hoy la segunda dimisión. Se va el delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, abandona el cargo asegurando que ha sido víctima de una campaña de desprestigios por competencias que no tiene. Sandra Suani, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Pérez Triano deja la política, no solo su cargo en la delegación del gobierno, sino también en la ejecutiva del PSOE. Se marcha, pero asegura que semanas antes avisó al gobierno central de la extraordinaria presión migratoria que estaba sufriendo Ceuta.
17: Lo que sí hicimos los días previos fue cumplir con la que sí son nuestras competencias. Desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos. Desde semanas antes ya gestionábamos una grave crisis migratoria.
16: El ya exdelegado ha denunciado la campaña de desprestigio que ha sufrido. Deja la política, ha dicho, porque su familia no se merece esta presión. Pérez Triano también ha recordado que sus competencias eran limitadas y que él no podía decidir si se cierra una frontera o se despliega el ejército.
15: En Benidorm, la Policía Nacional investiga un supuesto asesinato machista que sería el número 40 en menos de 9 meses. La pareja de la víctima está detenido junto a otros 2 hombres como presuntos encubridores. Lamberto Calduch.
18: Una mujer de 33 años ha sido asesinada en Benidorm y su pareja ha sido detenida como presunto autor. La Policía Nacional investiga el caso como un posible crimen machista. Hay otros 2 detenidos por encubrimiento. El crimen se habría producido en el domicilio de la pareja durante una discusión. La víctima habría muerto por heridas de arma blanca. La policía conoció los hechos después de que los otros 2 detenidos acudieran a la comisaría de Benidorm para denunciar los hechos. Estos conocidos aseguraron que el sospechoso les amenazó y les pidió ayuda para trasladar y enterrar el cuerpo en una zona rural. Los agentes localizaron allí el cuerpo y detuvieron después al presunto autor en su vivienda. La investigación continúa abierta y los detenidos serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.
15: Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda y en los deportes. Seguimos celebrando un nuevo título mundial. Alex Pita, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Rosa? Sí, están a punto de aterrizar en España las flamantes campeonas del mundo sub-20. Esta tarde recibirán el homenaje del fútbol español en Las Rozas. 17 títulos en los últimos 10 años. Tenemos una generación de oro. En clave Fútbol Liga, Javier Aguirre ya ha sido presentado con el Valencia. Eric García ya está en Barcelona y se descarta lesión. Y Militao ha vuelto a entrenar con el Real Madrid.
15: Pues con esto y más volvemos a partir de media, especial mes de mediodía, desde la acampada de la Puerta del Sol. Ahora se quedan con la información más cercana a la de su comunidad.
20: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
21: Bon dia, són les 2:10. Els moviments de defensa del dret a l'habitatge es mobilitzen en el marc del malestar generat pel cas Mari Carmen. Unes 200 persones es manifestaven ahir capvespre a Eivissa i avui a Palma hi ha diverses convocatòries. A les 6:30 de l'hora baixa, assemblea a Plaça Espanya a càrrec de la coordinadora d'habitatge i a les 8, sopar protesta a la plaça d'acord del sindicat de llogateres. Això en un dia en què hem sabut que torna a créixer el nombre d'hipoteques a les Balears i que continuen encarint-se un 6% al darrer any. Avui és dilluns, 28 de setembre, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Margalida Blanquer. Sant Josep reclama més recursos per combatre casos com el de Casa Lola.
22: La polèmica finca acull actualment un assentament il·legal on hi viuria més de 150 persones. Ahir va morir un dels seus habitants per les cremades que es va fer després que s'incendiés la tenda de campanya on vivia. El bala del municipi Vicent Roig assegura que fa el que pot per posar fi a aquestes pràctiques i no descarta embargar la finca.
21: Cau el consum de drogues a Eivissa, però preocupa el gas del Riure.
22: Per primera vegada, el consum d'òxid nitrós apareix en l'enquesta anual que elabora el Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives. El Consell d'Eivissa subratlla que es tracta d'un consum encara molt reduït, però que estaran vigilants per treballar en la prevenció.
21: I en els esports?
22: Primera derrota del Mallorca Son Moix per 0-1 contra l'Almeria, un partit que els vermells demostraren una bona versió a la primera part. El gol arribà al minut 35 després d'una errada del porter Arnau Tenes i en la segona part no pogueren superar la solidesa del rival. A més, Morlanes i Antonio Roca varen haver d'abandonar el terreny de joc per lesió. L'entrenador Luis García va posar en l'esforç de l'equip.
21: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urias, bon dia.
23: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat en general a les Balears, sense descartar-se alguna precipitació feble, ocasional i aïllada. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes amb pocs canvis, s'esperen valors màxims de 30 graus a Palma, 28 a Maó, Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, entre fluix i moderat bufarà de component est. Demà continua el temps inestable, amb cel ennuvolat i baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional tendint a la tarda, a més predomini del cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, seran màximes de 30 graus a Palma i Eivissa, 29 a Maó, 28 de màxima a Formentera. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 23 graus a Maó, 22 a Formentera, 21 graus a Eivissa de mínima, 20 a Palma. El vent bufarà demà de component est també, entre fluix i moderat, girant durant el matí a vent de l'oest i del sud-oest a les Pitiuses i vent del sud i del sud-oest a Mallorca i Menorca. És una informació d'AEMET.
21: Ho dèiem en portada, les Illes Balears és la comunitat autònoma on més es va incrementar el nombre d'hipoteques el mes de juliol, així en un context en el que comunitats com Aragó o Cantàbria han caigut més d'un 20%, a l'arxipèlag s'han incrementat un 8,6%. El préstec mitjà també s'ha encarit un 6,2% en un any i ja se situa al voltant dels 313.000 euros. Unes dades que coneixem en una jornada marcada pel malestar social que ha despertat el cas Mari Carmen. Els moviments en defensa del dret a l'habitatge de Mallorca preparen mobilitzacions aquesta hora baixa.
22: La coordinadora d'habitatge ha convocat una assemblea a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. En acabar, s'uniran al sopar protesta convocat a la plaça de Cort a les 8 pel sindicat de llogateres. Òscar Martínez n'és el portaveu.
24: Volem reclamar al govern que aposti per un real decret que sigui valent i que estigui al nivell de les reivindicacions populars que s'estan produint a tot arreu. Volem dir prou a l'especulació i al rendisme que s'ha apoderat de les nostres cases, dels nostres barris i de les nostres ciutats. És el moment de posar fi a aquest model que la societat rebutja.
22: Ahir cap vespre a Eivissa, de més 200 persones es manifestaren també en defensa del dret a l'accés a l'habitatge. Reclamen la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures per aturar els desnonaments o la congelació dels preus, entre d'altres qüestions. Daniel Granda és portaveu del sindicat de llogateres a Eivissa.
25: Independientemente de si son mayores o jóvenes o tienen hijos o no, todos tenemos derecho a una vivienda digna y no podemos seguir soportando este rentismo desaforado.
21: Per la seva banda, el govern assegura que respecta totes aquestes concentracions i que és conscient que hi ha molta gent que està passant per una situació molt dura. Amb tot, considera que el decret que es negocia a Madrid no solucionarà la crisi de l'accés a l'habitatge. Enrique Mas, bon dia.
26: Bon dia. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, manté que hi ha un problema d'oferta i defensa que el govern hi està posant remei amb més de 1.800 pisos en marxa.
27: Desde el primer día estamos tratando desde este gobierno de aumentar la oferta de vivienda en nuestras islas. Que esto creemos que es una necesidad, pero insistimos, del que tuvo conciencia nuestra presidenta desde el primer día en que entró en el gobierno. Luego, a partir de ahí, es que tenemos en planificación más de 1.800 viviendas públicas para dar solución a los más vulnerables y tratar de evitar situaciones como las que nos hemos encontrado en este caso. Entonces, creemos que ese es el camino correcto y vuelvo a repetir, lamentando sin duda alguna la situación que se ha producido.
26: Son declaraciones durante la presentación de una nova promoció d'habitatge protegit a Lluc Major. Se situarà al carrer Grup Escolar, un solar que serà adquirit per l'IBAVI l'any 2009. Si s'exigiran 10 anys de residència al municipi per poder optar a un dels habitatges.
21: I els socialistes consideren que Ana Mari Carmen s'ha convertit en un símbol de l'emergència habitacional i és un punt d'inflexió que s'ha d'aprofitar per reconduir les polítiques d'habitatge.
22: Després de reunir-se a la plataforma d'afectats per l'hipoteca, la candidata socialista a la presidència del govern, Rosario Sánchez, acusa Proens de governar pel fons voltor, diu, i li demana que apliqui les eines que té al seu abast, declarar les illes zona tensada per topar els preus i expropiar els pisos als grans tenidors per destinar-los a lloguer social. L'escoltam.
1: Tenim eines a disposició del govern de la Margalida Proens per començar a prendre mesures, com és estopar de lloguer d'habitatge, de gran zona tensada, com és l'exercici del tanteig i retracte i l'expropiació en els grans tenidors amb habitatges buits.
21: L'emergència habitacional i les protestes al carrer seran demà també protagonistes al ple del Parlament. Els grups d'esquerres confien també que el Consell de Ministres aconsegueixi aprovar el decret antidesnonaments i que el govern balear declari les illes zona tensionada. Vox també pressiona l'executiu balear perquè actuï.
22: Més per Mallorca i més per Menorca reclamen al govern balear que adopti mesures contundents i al govern central una intervenció valenta del mercat davant el que qualifiquen com a emergència social. Parlen els portaveus Lluís Apesteguia i Josep Castells.
2: Reivindicam en el govern de l'Estat que sigui valent a l'hora de regular el mercat de l'habitatge des del punt de vista dels contractes, expulsi l'especulació del mercat de l'habitatge i, per l'altra banda, li reclamam, li exigim a la Marga Proen la declaració de zona tensionada. És una emergència i les cucales en les que va el govern de les Illes Balears està perjudicant a la immensa majoria social d'aquest país.
3: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a l'aliviament, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres ja pot plegar i anar-se'n cap a casa. Perquè si un govern d'esquerres no és capaç de diferenciar-se de la dreta en la defensa d'aquest dret tan fonamental com és el dret a l'habitatge, no sé per què necessitem un govern d'esquerres.
22: Vox diu que Sánchez governa remolc de l'actualitat, que no ha canviat aquest llei en 8 anys i el fa responsable dels desnonaments. A les Balears, la portaveu reclama Proens més facilitats pels residents. Manuela Cañadas.
4: Se han empezado a adoptar algunas medidas, muchas de ellas impulsadas por Vox en estos 3 años de cambio de legislación, pero no basta con anunciar proyectos, hay que ejecutarlos con mucha más rapidez, hay que construir más vivienda, hay que movilizar suelo, hay que acelerar licencias, hay que reducir la burocracia que retrasa durante años nuevas promociones.
21: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest dilluns el Pla Ordre i Planificació, una estructura que pretén organitzar el sòl del municipi i desbloquejar els nusos burocràtics que asseguren pateix ara el municipi. Ignasi Gras.
5: Pendents encara de la resolució final sobre les normes provisionals de plantejament urbanístic de Sant Josep de Sa Talaia i amb la previsió que finalment decaiguin, l'Ajuntament del municipi ha treballat un nou pla d'ordre i planificació urbanística partint de la legislació del 1986, l'última vigent. Segons ha explicat Vicent Roig, alcalde de Sant Josep, amb aquest pla es podran desbloquejar terrenys que porten dècades aturats burocràticament i posar ordre urbanístic al municipi.
6: Fent aquesta feina quirúrgica d'ordre i neteja ara, aconseguirem que, quan s'aprovi el pla general, aterri sobre un municipi auditat, sense vicis heretats i amb els grans embolls històrics resolts.
5: Per aquesta feina s'incorporarà un nou equip temporal per oferir suport estratègic, assessors jurídics i mediambientals amb un pressupost de 45.000 euros, una situació que, recordem, ve produïda per la finalització de les normes provisionals i que provocaven l'entrada en vigor de la legislació del 1986, unes lleis totalment desactualitzades amb la realitat eivissenca actual.
21: Encara Sant Josep, el batle ha lamentat la mort ahir d'un dels residents a l'assentament il·legal de la polèmica finca Casa Lola. Això, recordem-ho, després que dissabte s'hi declarés un incendi en una tenda de campanya. La Guàrdia Civil ha començat a coordinar avui el perímetre per dur a terme la investigació. Amador Bausà, bon dia.
7: Bon dia. El consistori té confirmada la presència del manco 150 persones, però assegura que la propietat de la finca dificulta al màxim que les administracions puguin controlar les activitats que s'hi fan dins. Vicent Roig lamenta, a més, la manca de mitjans policials i assegura que sempre que tingui el vistiplau dels serveis jurídics no li tremolarà el pols a l'hora d'executar les actuacions més dures possibles.
8: Si d'algo sap, és d'aturetjar les administracions amb alguns canvis de titularitat, amb alguns canvis de societat. El procés administratiu està en marxa i el que tenim molt clar és que si hi ha que embargar, embargarem i si no, executarem. És dir, això ho tenim molt clar. El que haguem de fer, ho farem.
20: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
21: El Consell d'Eivissa celebra el descens generalitzat del consum de substàncies addictives entre els adolescents de 12 i 18 anys de l'illa, tot i que alerten de l'aparició de noves substàncies de consum entre aquest col·lectiu, com són les begudes energètiques o el gas del riure. Clàudia Marí.
9: Apareix per primer cop en aquest estudi, que es realitza cada 4 anys. Supera per primera vegada el consum de l'alcohol com a substància més consumida entre els adolescents. Un 30,5% d'ells confirma que beu begudes energètiques habitualment. La majoria d'ells diuen pel sabor, perquè ho veuen com un refresc més o per reduir el cansament i tenir més energia. Berena Albite, directora del CEPCA, alerta també dels primers consums del gas de riure entre els menors.
10: La risa, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que empezar a pensar que quizás tenemos que mandarles una información de que el gas de la risa, por mucho que lo vendan en el supermercado para montar nata, lo que te provoca en tu cerebro, por eso te ríes, es una especie de hipoxia donde te falta oxígeno durante un momento.
9: Albite destaca més el descens del consum de tabac entre els menors, que passa d'un consum habitual del 12,8 al 2022 al 5,4 al 2026. Són bones notícies, diu, tot i que això es relaciona amb el consum de vapers, que apareix per primer cop en el llistat de substàncies del CEPCA en segona posició, amb un 14,1% de menors que l'empren habitualment. Parla Belén Albite.
10: En el estudio del 2018, de cada 100 adolescentes, 40 habían probado el tabaco y ha bajado a 18. ¿Por qué? Porque en media han aparecido los vapers. Y es mucho más sencillo probar algo con sabor a lima-limón, que es más agradable, que no probar el tabaco, que sabe a rayos y centellas y uno se tiene que acostumbrar al sabor del tabaco. Yo soy exfumadora.
9: Tot i el descens de l'ús d'alcohol, continua preocupant el seu consum entre els menors, amb quasi un de cada quatre que ho fa habitualment. La consellera d'Anestar Social, Carolina Escandell, destaca que les dades són positives i que la prevenció funciona, però alerta de la necessitat de continuar treballant per a conscienciar els adolescents sobre aquestes noves substàncies.
21: Més coses, la campanya d'estiu tanca amb un balanç desigual al petit i mitjà comerç de Mallorca. Només el 25% assegura haver incrementat les vendes i un 40% assegura haver-les mantingut com l'any passat.
7: Els resultats de l'enquesta que fa cada any la patronal Pimeco indiquen que no hi ha hagut un únic comportament per a tot el comerç, sinó que aquest ha variat depenent del sector, del tipus de negoci, de la ubicació i del perfil del client. Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
11: Hem viscut una campanya amb una evolució desigual. Hi ha establiments que han augmentat les vendes, altres que les han mantingudes i altres que han detectat una reducció bastant significativa de l'activitat. Però també hi ha un missatge positiu. El petit comerç continua demostrant capacitat d'adaptació, cercant noves fórmules per connectar amb els clients i mantenir un paper essencial dins de la vida dels nostres municipis.
7: Una de les preguntes de l'enquesta és si el debat sobre la massificació turística ha pogut afectar els comerços. Més d'un 60% considera que no ha tingut cap efecte. De fet, els establiments que han augmentat vendes solen estar a zones turístiques, mentre que els que han davallat es troben a zones més allunyades o no tan visitades.
21: I a Menorca, el PP de Maó denuncia que el municipi continua sense aigua potable per la manca de gestió, diuen, del govern municipal. Recorden que fa 2 anys que va sortir a la llum un informe que alertava de la presència de nitrats a l'aigua sense que el consell d'Història hagi aportat cap solució. El PP calcula que l'Ajuntament ha fet una despesa d'uns 6 milions d'euros aquests darrers anys per la compra d'aigua.
12: Segons els populars, les dues desnitrificadores que haurien de solucionar el problema continuen sense funcionar i no aporten aigua potable a la xarxa municipal. Exigeixen al batle Héctor Pons responsabilitat. Virginia Vitoria és portavot del PP a Maó.
13: Han passat 2 anys. Estem en la mateixa situació. La pregunta segueix sent la mateixa. Món no té aigua potable. Quan fa comptes arranjar el problema?
21: I el govern posa en marxa la iniciativa Educació per Emergències, que arribarà a més de 36.000 alumnes. El programa educatiu de Protecció Civil comptarà amb la participació conjunta de docents i professionals dels cossos de seguretat i emergències.
26: La iniciativa té l'objectiu de reforçar la formació davant situació d'emergència i fomentar una cultura de prevenció dins la comunitat educativa. Educació per Emergències s'ha dissenyat seguint una estructura similar a altres iniciatives consolidades i impulsades per l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, com ara Policia Tutor, Festes Segures o Seguretat Viària. En total està previst que més de 36.000 alumnes rebin aquesta formació per illes. El programa arribarà a més de 29.000 alumnes de Mallorca, més de 2.700 de Menorca i més de 4.000 a Eivissa i més de 250 de Formentera. La vicepresidenta segona, Antoni Estarellas, ha posat en valor la formació i els joves.
0: La cultura de l'autoprotecció i que millor manera que tenir alumnes de totes les edats formats, alumnes que sàpiguen en tot moment què fer, no només dins les classes, sinó en la seva vida diari, i que puguin estar preparats a davant a qualsevol fenomen advers, un poc a la d'ara dins la classe, si estigui a la muntanya, un incendi forestal, què s'ha de fer, què no s'ha de fer.
21: I Palma podria comptar l'any que ve amb les primeres calesses elèctriques. Avui l'empresa encarregada del seu disseny ha presentat el prototip de carruatge que substituirà les habituals amb cavalls. Ara manca el vistiplau de l'Ajuntament. Els calessers demanen ajudes per poder fer front a la despesa que hauran d'assumir, ja que el preu de les noves galeres arriba als 45.000 euros.
22: D'avui del 28 calessers que hi ha a Palma estan interessats en fer el canvi, però adverteixen que sense ajuda municipal serà molt complicat poder assumir el cost. Venancio Vargas n'és el portaveu.
14: Actualmente somos más de la mitad que queremos cambiar siempre y cuando, claro, que entren en nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, si queremos cambiar 18, pero no los 18 pueden permitirse pagar el vehículo. Pero sí que es verdad que será una transición, porque yo imagino que se hará muy poco a poco si no hay ningún tipo de subvención ni ayuda, porque es mucho dinero.
22: Les noves calesses estaran fabricades per Carrulet, la mateixa empresa que ja va dissenyar les que s'empren a Alcúdia. Els nous carruatges han estat millorats tècnicament i també a nivell estètic. Són 100% elèctriques i tenen una autonomia de 160 quilòmetres. El gerent de l'empresa, Toni Mira, assegura que els calessers d'Alcúdia han triplicat els seus beneficis.
15: Poco a poco están viendo que el cambio es para bien, tanto económicamente como por el tema del bienestar animal. Entonces se puede trabajar más, se puede circular en horario donde antes no se podía, en olas de calor. Y además, pues bueno, hay unas ventajas claras respecto a los carruajes de caballos convencionales, tanto a la salubridad de las calles, etcétera.
21: Temps ara per la informació esportiva.
26: Primera derrota del curs del Mallorca-Somos per 0-1 contra l'Almeria. Un partit en el que els vermells demostren una bona versió. La primera part, el gol va arribar al minut 35 després d'una errada del porter Arnau Tenas, i a la segona part no pogueren superar la solidesa del rival. A més, Morlanes i Antonio Roca varen haver d'abandonar el terreny de joc per lesió. L'entrenador Luis García posava en valor l'esforç de l'equip.
16: Pero no tenemos que darle más importancia que esa, que quedarnos con muchas cosas positivas que se han hecho, seguir ese camino, mejorar las cosas que son menos buenas y que queremos que pasen menos, pero sobre todo, vuelvo a repetir, orgulloso del esfuerzo de los jugadores. Han dejado absolutamente todo para tratar de sumar hoy, para tratar de ganar el partido.
26: Era un enfrentament entre dos dels principals favorits de la categoria per l'ascens, que va caure del costat de l'Almeria. Luis García insistia en que, tot i la importància del partit, només estaven en joc 3 punts i queda molta competició.
16: Si te gusta un poco el ciclismo, yo no veo a nadie sprintar desde el kilómetro 7. Creo que queda una barbaridad. Una barbaridad. Seguramente el que sprinta en el kilómetro 7, a lo mejor en el 20, no le da. Esto es larguísimo. Evidentemente, cuanto más puntos sumes, pues mucho mejor, pero vuelvo a lo de siempre, equilibrio.
26: Parlant de ciclisme, Enric Mac es va retirar ahir del Mundial, abandonar la prova en línia a 80 quilòmetres de la meta. El mallorquí era un dels favorits per pujar al podi després de guanyar la Vuelta a Espanya.
21: I avui a la cultura parlam del mallorquí Marco Llull. Llull ha estat seleccionat entre els 10 finalistes del Premi Setenil, dedicat als millors llibres de relats publicat a Espanya cada any.
7: Ho ha fet amb el llibre de contes El arte del casi. És el primer llibre de l'autor de Sa Coma, un recull de textos on, segons explica Llull, els personatges han de fer front als desajustos que es produeixen a les seves vides. I d'entre les cites culturals per avui, avui coneixerem precisament la programació del BIAM, el Balearic Islands Audiovisual Market, que celebrarà la seva propera edició a Menorca els dies 26 i 27 d'octubre d'enguany. És un punt de trobada per a la indústria i el talent audiovisual de les illes.
21: Nosaltres ho deixem aquí. La informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les 4.
1: Una fina lluvia de otoño empieza, y lo ha hecho desde hace 15 minutos, a llenar y empapar este campamento improvisado en el que cientos de personas siguen pasando su tercer día para reclamar, para exigir medidas que impidan situaciones como la de Mari Carmen. Mediodía desde la Puerta del Sol, donde nadie se va a mover, quieren soluciones ambiciosas, valientes para un problema complejo, y las quieren desde este martes. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
17: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Y de momento, y desde aquí, todas las miradas, toda la presión está puesta en ese decreto que se negocia contra reloj para que salga del Consejo de Ministros. El sindicato de inquilinas advierte, Elena Nieva nos lo decías hace unos minutos, estaban valorando